0: let her go.
1: Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40. Éramos perfectos, fuimos inertes.

0: Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts.
1: Els millors concursos.
0: Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
1: Chuleguado estaría bien. Gracias.
2: Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
0: ¿Chuleguado, señor?
3: Volkswagen. Con Volotea y sus vuelos directos a Murcia desde Barcelona, ya estás ahí, a orillas del Mar Menor, rodeado de la historia de Cartagena, o saboreando un... ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, con los vuelos directos de Volotea a la región de Murcia. Desde solo 29 euros, ya estás ahí, disfrutando de su felicidad de la buena. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
4: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
5: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
6: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament,
8: ostres,
7: agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
8: No.
7: I a més, es posa a diluviar.
8: No t'ho creus.
7: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
9: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
10: Què significa èxit? El diccionari diu aconseguir alguna cosa important. Les escoles de negocis, fama, diners i networking. Tu, no perdre la ratxa a l'app del Mussol. A Ilerna no volem que compleixis els paràmetres d'èxit dels altres. Volem que amb les nostres modalitats online presencial o semipresencial triïs els teus. Uneix-te a l'FP oficial que s'adapta al teu ritme de vida. Ilerna, en futur reivindicatiu.
3: Entres en volotea.com i encuentras cada vez más destinos. Asturias, Nantes, Vitoria, Lille, Olbia. Con vuelos directos desde Barcelona. Y de repente ya estás ahí probando un plato típico. O ahí con esas vistas. O ahí, desde 29 euros, ya estás ahí con Volotea. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
11: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

0: Cafè o te? Amb llet o sense? Tant se val, però comença el dia amb Víctor de la Torre a l'Anda i a Catalunya.
1: Són les 10 del matí en punt. Atenció que arrenquem aquest últim tram del despertador dels 40. Aquest Anda ja per tota Catalunya amb ell, Alex Warren, Fever Dream.

Això i un cafè tenim a la seguida, eh? Fever Dream! Des dels Estats Units d'Amèrica, Alex Warren. Un cafetó, pots fer un cafetó, pots fer un te, eh? Per despertar-te, a més aquest. Bon rotllo i la música. És dilluns, sé que costa una micona, però aquí estem nosaltres per pintar el més colors i fer una micona més amable, va. 10 i 3 minuts al matí, de seguida per aquí arriba, mira, per exemple, una de les últimes cançons de la reina del poc que passa el temps i segueix sent una autèntica icona. O, per exemple, també de seguida per aquí la Rosalia. Abans, dues, tres, les que facin falta. Divas que arriben des d'Argentina, en aquest cas, en aquesta història anomenada La Original. És la conjunció, és la col·laboració entre la Emilia i la Tini. De seguida, per cert, farem del temps, que ja t'aviso, així a moda de resum, que es podrà...

La Rosalia. Després de la Perla, ja t'ho dic, t'ho deia abans, toca preparar-se aquesta setmana perquè serà de ple estiu i sense treva. La calor s'instal·la amb força a tot el país per culpa d'una nova entrada d'aire càlid del nord d'Àfrica que farà disparar doncs, el mercuri, els termòmetres, molt per sobre del que tocarien aquestes dates. De fet, avui dilluns ja hem notat aquest matí, ambient estiuenc, amb màximes que tornen a fregar els 37 graus. Això no esperen aquesta jornada. I a l'interior i al sud, doncs, tenim aquests graus tan de màxima, 37 graus, déu-n'hi-do. Mentre que la resta es mourem per una mica doncs, de màximes una mica més fluixetes, tot i així fortes per l'època, 30-35 graus. A la tarda creixeran nuvolades amb ruixats i tempestes, sobretot a la zona del Pirineu, del Prepirineu també, i al nord de la Catalunya central, i localment doncs, podrien ser intenses amb fins i tot aparell elèctric. A la costa, molta aixafogor i nits tropicals que no deixaran descansar la pròxima nit amb mínimes per sobre dels 23-24 graus en zones urbanes com la capital de Catalunya. I atenció perquè la tendència és clara, la calor anirà més entre divendres i el cap de setmana podrien fregar-se els 38 graus o fins i tot els 40 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. A la resta, l'ambient molt càlid, sol i també pols en suspensió que enterbolirà el cel. En resum, ens espera una setmana de calor intensa, algunes tempestes de tarda al nord i moltes ganes de refrescar-ne, això sí, Bon dia i bona setmana, així és com hem començat. Per cert, ara mateix, si repassem algunes temperatures, podem parlar de 19 graus a la capital de Ponent, a Lleida, anem a 25 a Girona, 26 a Tarragona i ara mateix 27 graus a Barcelona. Dit això, escolta'm, toca refrescar-se, i tant que sí. Ho fem ara mateix amb Banda Neon i això que s'anomena Els Passos Prohibits.

0: Aquí estava l'Eiva, terriblemente cruel. Un artista que podria, doncs, haver actuat tranquil·lament en aquest festival, que aquest estiu faria 30 anys. De fet, va ser un dels festivals més importants a casa nostra i que va situar, doncs, el Pirineu com a epicentre musical a tot el món, eh? T'ho havia de dir, eh? En aquest petit poble d'Escalarra, un petit poble de les Valls d'Àneu, es convertia entre el 96 i el 98 en l'epicentre de la música mundial. Estic parlant, lògicament, d'aquell mític e icònic festival anomenat Doctor Music. Sobre aquells prats hi van passar, doncs, gegants de la música com David Bowie, Bob Dylan, Patti Smith, Lou Reed, Iggy Pop i molts més, eh? Uns cartells en aquestes edicions d'altura dels millors festivals europeus. Però més enllà de la música, es va convertir en una revolució sobre el territori. Milions de rècords, eh? Comerços desbordats, cues quilomètriques, 400 pollastres rostits cada dia, fins i tot artistes arribant en helicòpter. Històries surrealistes, també n'hi van haver, eh? Patti Smith protagonitzant una anècdota llegendària o Bob Dylan demanant xocolata que no va arribar mai a tastar. Durant uns dies, el Pallars es convertia en una ciutat efímera, plena de música, non-stop, llibertat i bon rotllo. Tres dècades després, aquest festival encara, doncs, a dia d'avui es recorda i precisament aquest estiu es compleix, doncs, aquestes tres dècades, aquest 30è aniversari des de que, doncs, el Doctor Music Festival es va convertir en tot un símbol, eh? Bàsicament, en el territori i a nivell global de la música, per marcar, doncs, també de tota una generació. I parlant de gent, doncs, que marca generacions com tots aquests que anomenàvem ara mateix, ella també ho ha fet i ho continua fent, perquè no deixa de sorprendre amb aquest àlbum que arriba aquest mes de juliol. Estic parlant de la Madonna i el seu Confessions 2, que hi trobarem col·laboracions com aquesta que comparteix amb la Sabrina Carpenter, anomenada Bring Your Love.
1: Cada matí, tu pares l'alarma.
2: Nosaltres
1: posem els èxits. Anda ja, Catalunya, amb Víctor de la Torre, als 40. Sí.

Moltíssimes ganes que arribi aquest mes de juliol per gaudir d'aquest àlbum, Confessions 2. Aquí està la Madonna i Sabrina Carpenter. Això és diu Bring Your Love. Molt bé, per cert, aquest cap de setmana salta la notícia. Diem adeu a tota una llegenda del cinema com és Clint Eastwood. Amb 96 anys, el mític actor i director ha confirmat la seva retirada definitiva, tancant més de 70 anys de carrera al món del cinema. La notícia l'ha confirmat el seu fill, el Kyle Eastwood, explicant que doncs, el seu pare fa més d'un any que està completament allunyat dels rodatges, i així doncs, Hollywood s'acomiada del que molts consideren l'últim gran vaquer del cinema clàssic. Clint Eastwood deixa un llegat brutal, des del seu icònic Home sense nom a la trilogia de Sergio Leone fins al d'inspector Harry Callahan de Dirty Harry, Harry el Sucio, perquè ens entenguem. Sempre amb aquell estil inconfusible i una mirada que ho deia absolutament tot. L'última pel·lícula que ha fet, que ha protagonitzat el Jurado número 2, es va estrenar el 2024 i es converteix així en el seu comiat oficial davant darrere de la càmera, en aquest cas. Una era que s'acaba, però un mite que queda per sempre amb una bona pila i molts minuts de llargmetratge de pel·lícules que encara podem recuperar i gaudir del talent que ens ha deixat aquesta gran figura abans de retirar-se de la vida professional. Per cert, en 7 minuts, arribem a 11:15. Ara una mica de batxateta. Arriba Romeo Santos, Prince Royce i això que s'anomena Dardos.

0: és l'última de Depol. Es diu En unos años.
1: Marcianes i els ànims han d'allà Catalunya. Amb Víctor de la Torre, el despertador dels 40.

0: està la cançó més important al país. Número 1 a la teva ràdio, aquest Dràcula. Ja ho diu la Jenny, eh? Fugiu tots del sol com el Dràcula. I en aquesta setmana de calor intensa és el que hauríem de fer, eh? Trobar l'ombra i una mica d'aire fresquet, que serà complicat trobar-ho, eh? Aquesta hora, 11 i 5 minuts del matí, Tame Impala i Jenny aconsegueixen el lideratge més important, el de la llista dels 40.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Família, què tal, com esteu? Bon dia, bon dilluns, bona setmana a tothom. En aquest 15 de juny, des d'ara fins les dues, aquest és el matí dels èxits. Amb històries com aquesta del Dani Martín, que recuperava una mítica del seu grup del Canto del Loco. En un moment, la Sia, també Mamma Duixa, Lola Índigo. Tots els teus favorits passen per aquí, per la teva ràdio. Bon dia.

0: Aquesta és la setmana dels 40 Pop Clothing the Fest. I mira, per celebrar-ho, Mama Dusha és el nostre artista favorit amb aquesta cançó, La millor gent del planeta. La cançó que escoltareu al Palau Robert de Barcelona aquest 18 de juny a partir de les 8 de la tarda. Amb ella, Mama Dusha, però també Maria Jaume, els dos protagonistes d'aquest any dels 40 Pop Clothing the Fest. Us celebrarem al Palau Robert. Les invitacions, atenció, que les anireu rebent a la bústia del mail, així que aneu revisant això. I ara, aquí a la ràdio, l'última de Lola Índigo.
1: El som és nou.
2: Els 40.
0: Això és nou, amb Lucho RK.

0: Bueno, així és com sona el teu inici de setmana amb aquest End of Beginning, una de les cançons destacades del Joe. Bueno, una cançó que coneixes molt bé i una altra que has de començar a col·locar al teu radar de favorites. Arriba la nova història de la Leire Martínez. Atenció a això.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Després del seu Mi Nombre, arriba amb aquest Cabeza de Ratón. És la nova proposta de la Leire que sona aquí als 40. Això des de ja és una de les nostres novetats favorites.

Els 40, tots els èxits. El web dels 40 en català, els40.cat. Una ràdio. 40. Els 40. Aquí, tots els èxits. Tots els èxits. Els 40.

ràdio. Així és com comença aquesta setmana, aquest dilluns, amb el Bizarrap i el Daddy Yankee, una de les supersessions que ens han regalat i que, per cert, el Bizarrap, l'argentí, ja està preparant també l'arribada de noves sessions, noves col·laboracions. Una de les últimes podria ser amb el Mike Towers, que comença ja a confirmar-se la cosa. De seguida, al migdia, a la teva ràdio.

Aquest és Alex Warren, Fever Dream, una de les imprescindibles de l'artista. Què tal, com estàs? 12 i gairebé 3 minuts. Estem en directe, som als 40, amb les temperatures elevades. El millor refugi també, entre altres coses, és la música. Com a mínim per tenir una mica de pau mental, que també està bé. Aquesta hora, com sempre, connectat aquí

seguida escoltaràs a Rosalía, que ja ha reprès la seva gira nord-americana. Aquests dies està per Estats Units, bastant concert, per exemple, a Boston. Aquests dies també li toca aquesta setmana, per exemple, a Nova York. Així que la tenim ben ocupada aquests dies. Ara per aquí a la ràdio. Jo us soc Adrià Soler i aquí estan Abraham, Mateo i Anna Mena.

0: serà protagonista dels 40 Pop Codic LFS. És Maria Jaume, que ens portarà el seu Sant Domingo Forever, aquest homenatge a la festa major de casa seva. Ho portarà directament al Palau Robert de la capital catalana. Els 40 Pop Codic LFS, juntament també amb el Mama Duixa. I ara, aquí, a la ràdio,
1: descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.
0: És el moment de que coneixeu a Lola Tuduri. Aquesta és la cançó que es diu Pistoletazo de Salida.

obert de Barcelona amb els concerts gratuïts de Maria Jaume i Mama Duixa. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Barcelona, 93.9. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits.

és escoltar aquesta cançó i saber que les vacances de l'estiu cada dia estan més a prop. El Juan Magán i Omar Montes a fer un homenatge a una cançó mítica del Tio de Badalona. Escolteu-ho, a aquesta hora, en un moment, arribarem a la una preparats de seguida amb la cançó més important al país, el nou número a la llista que passarà per aquí pels 40.

0: apareix a les Blackpink, que és una de les components de les Blackpink, un dels grups de pop coreà més important de la història, i també el Jimin Pala, que és la veu que hi ha darrere de Kevin Parker, un dels grans referents del pop més psicodèlic i més independent, eh?
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Aquest tàndem ha aconseguit el lideratge més important de la llista dels 40, amb Tame Impala i Jenny amb el seu Dràcula. I ara, un dels artistes del moment, Bad Bunny, que continua fent residència a Madrid. Aquí un...

reproduccions d'aquesta cançó. Un èxit viral de les últimes setmanes, dels últims mesos, al Sutherland, amb aquest tuturu, sonant aquí als 40, a casa seva. I ara, un quart de dues de la tarda. Jo sóc Adrià Soler i ara és el moment de presentar-vos com sona el retorn de Madonna, que ja ho sabeu que publicarà el seu nou treball, un homenatge al seu anterior Confessions.

d'aquest matí dels èxits, dos quarts de dues de la tarda, el Joe i el seu End of Beginnings Now per aquí. Mira, de seguida escoltaràs a Shakira, que ja l'altre dia va estar a la inauguració del Mundial de Futbol, que passarà avui. Hi ha Mundial, avui s'estrena la selecció nacional, a veure com va la cosa, que en principi és partit fàcil, amb Cap Verd, ja ho sabeu. Avui dia de Mundial, dia de futbol, i a més bona hora, que serà a les 6 de la tarda. Per estar com està la cosa, em va molt bé que sigui per la tarda. Ara, aquí a la ràdio, tenim preparat a De Pol. Els 40 són sexys, els èxits. 40, els 40. Millor a les 6 de la tarda que a les 3 de la matinada, no? Ara per aquí us punxem una de les autèntiques revelacions al De Pol, que continua regalant-nos bona música. Això es diu En unos años.

0: L'Àlex Warren amb el seu Fever Dream, ideal per començar nova tarda. Nova setmana, setmana especial si vas fer la selectivitat, perquè ja tens vacances fins almenys unes setmanes, alguns mesos fins i tot. Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6 amb tots els èxits aquí a la Ràdio Musical Líder i amb ganes de passar-ho bé. Va. Ens farà ballar rima de bachata el Manuel Turizo amb el seu Por un pendejo no se llora, Salut mi reina, que trobes a la posició 13 de la llista. Si ets supersticiós, aquest número no t'agradarà gaire, però sempre es porta bones alegries i bons somriures quan són aquí els 40. També pensarem què passarà d'aquí uns anys amb la música del De Paul, per exemple, amb aquest En unos años que trobes en el seu disc de debut, un artista prometedor del panorama musical. I també ballarem a rima del Romeo Santos amb Prince Royce. Cantant el desamor amb el seu Dardos, una cançó conjunta d'un disc conjunt i d'una gira també conjunta que d'aquí res, d'aquí menys d'un mes estarà fent parada a Catalunya. I ara una altra combinació, també molt top. En aquest cas, la Madonna amb la Sabrina Carpenter arriben juntes amb el seu Brick You Love. Aquí sonen els 40. Som-hi!
1: El som més nou.

0: Els One Republic amb el seu Counting Stars quan estem a segons que sigui un quart de cinc. I ara una cançó que fa un parell de setmanes l'Alfred García va estrenar en un concert que va fer a la sala Ludegas. Va fer unes gravacions. La gent que vam ser i vam poder-ho escoltar per primera vegada. I des de fa ja uns dies, el passat divendres, la va estrenar també a plataformes. És el seu Vine'm a buscar, ideal per aquest estiu del músic del Prat, que també es suma a les tendències de músiques que ens encanten i que sonen aquí amb tota la força als 40. Aquí la tens, a veure què et sembla el retorn de l'Alfred García.
1: Als 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.

0: aquesta cançó s'ha convertit, sens dubte, en una de les cançons d'aquest 2026. Els Dardos, cantant-li el desamor, cantant-li a ritme de bachata del Romeo Santos amb Prince Royce. La bachata sempre entra bé, i més en aquest estiu. Estem ja a l'Equador d'aquest mes de juny, aquí als 40, i ara arriba res també al Bruno Mars, que està per Europa, i de fet d'aquí un parell de setmanes, o tres, estarà al Metropolitano de Madrid, o també passarà per aquí un que ha anunciat gira pel 2027 i que farà parada també a Catalunya, com és el Quevedo i el seu Baifo. Però abans, què passarà en unos años? Així s'ho pregunta el De Paul.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: El músic de Sant Quirze sona des de la posició 18 de la llista dels 40 i és una de les cançons que trobes en el seu disc de debut que va sortir el passat mes d'octubre.

0: Dels artistes més escoltats a tot el planeta, un és ell, el Drake, amb el seu One Dance, que a més també és una de les més icòniques del músic, que va ser número de la llista dels 40. Qui també va ser número de la llista dels 40 és el Juan Magana, amb l'Omar Montes, que en res arriba, amb el seu Ayer la vi, o també la Emilia Latini amb la Nicki Nicole. Com ha canviat, el temps i la seva amistat. I abans que ells, arriba l'Anna Mena amb una cançó de desamor, l'artista que no para, que està doncs, preparant noves cançons, nova gira, també fent d'actriu, i està molt enamorada. Segurament les properes cançons que surtin seran d'un amor pur, no com aquesta que a saber a qui li dedicava. És el seu Lárgate.
1: ¿Qué tal? Soy Anna Mena.
2: Anna Mena.
3: Els 40. Tots els èxits. 40.

0: que mai totalment gratis. Dial, la gira d'estiu.
1: Amb la col·laboració del Port de Badalona i el suport de l'Ajuntament de Badalona.
2: Si desconnectes, tu perds. Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: Tres argentines que, mira, l'últim mundial van celebrar la Copa del Món, també amb Leo Messi, l'Emilia Latini amb la Nicki Nicole. A veure què passa aquest 2026, perquè hi han moltes seleccions i hi han molts candidats a portar-se al mundial d'aquest 2026 de Estats Units, Mèxic i de Canadà. Mentrestant, ens acostem al punt de les 5 de la tarda aquí a la Ràdio Música Líder. Et preparo també en res el Tame Impala amb Jenny, amb el número d'aquest dissabte que va pujar a la primera plaça, i també passarà per aquí la Lola Índigo amb el Lucho Racà, la Sia o la Rosalia. Va!
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: I ara una cançó dedicada a tots els Àlex, Alexandres, Alejandros, perquè arriba aquesta mítica, eh? Va ser número 1, es la porta la Lady Gaga.

0: Tame Impala amb Jenny, amb aquest Dracula, que trobes des del dissabte a la primera posició de la llista dels 40. Amb ells comencem. No mora, estem de dilluns, va. Ànims amb la setmana. I d'aquí una estona escoltarem la Leire Martínez amb el seu Cabeza de Ratón, que, si mira, el dissabte un es va enfilar a la primera posició de la llista, un altre el que va ser és presentar-se com a candidata amb aquesta cançó, que també està arrasant. Cantarem a On ha viscut l'amor Rosalia. Molts llocs diferents, i així ho canta també amb una de les cançons del seu Lux, com és la seva Relíquia. I també un que està a punt d'acomiadar-se de Madrid. I és que ja en porta nou. Falta només un dels 10 concerts que va fer el Metropolitano, també. Sembla que hagi passat molt temps des que va començar també aquesta gira europea per Barcelona, fent dos recintes a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I amb ganes també ja de que torni, que no estigui 7 anys per tornar-nos a visitar en concert. I no crec que passi.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: Jo sóc l'Uri Mora i ara arriba per aquí la Lola Índigo amb el Lucho RK, que des del dissabte trobes aquests dos dins la llista dels 40. Posició 24, això es diu El Bachatón de la L. Va, benvinguts, benvingudes.

0: I aquesta tarda es converteix en una festa, també una mica a ritme del Flying Free, això deien que s'assemblava molt a aquest tatu de la Lorin, amb el mític tema d'una discoteca que va marcar segurament una època i una generació. I a més, la Lorin, que amb aquesta cançó va guanyar per segona vegada el Festival d'Eurovisió representant a Suècia. Ara que estem a un quart de sis, et vull recordar que aquest dijous d'aquí re, un parell de dies, a les 8 de la tarda, tenim en el Palau Robert els 40 Pop Clotilde Fest, amb les ultimíssimes invitacions que pots trobar a través del nostre web, que és els40.cat. Tindrem el concert doble de la Maria Jaume i també del Mama Doxa, que ens recordarà que sou la millor gent del planeta.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.

0: Ens té totalment enganxats aquest Eno Beginning aquí als 40 del Jou. Sonant quan estem a 5 minuts de que per arribar a 6:15 d'aquesta tarda de dilluns. Començant la setmana, i una pregunta que no sé si t'has fet tu alguna vegada, si t'has plantejat, és que què prefereixes? Ser cua de lleó o cap de rató, de ratolí? De fet, així es diu aquesta cançó de la Leire Martínez, que des del dissabte és candidat entre la llista dels 40. I aquí la tens sonant a la Ràdio Musical Líder.
1: El som és nou. Els 40.
0: Per un moment no pots creure que anava a dir rató, almenys a ratolí. Sal dilluns, ja ho saps, que costa sempre una mica més remuntar i sempre música és una mica més lleuger. A veure què et sembla això que sona per aquí. Va.

0: Amb aquest piano i aquests sintetitzadors del Harry's House, del disc anterior del Harry Styles, i que de fet ara també fa uns mesos n'ha publicat un altre, una mica més fosc, una mica més obscur, però que també ens encanta aquí als 40. De l'Acid Go, seguim endavant, quan passen 4 minuts de 4:45, i també et preparo, entre d'altres, la sessió del Bizarrap amb el Daddy Yankee, que estic pendent, també estem tots pendents, de fet, què passa amb les noves sessions del Bizarrap, que va anunciar que al maig hi hauria novetats, i estem al juny, i encara l'esperem. També passarà per aquí el Manu Enturizó o la Ruslana. Bones que tots ells, atenció.
1: La primera... I número 1. Els 40.
0: I és que atenció que arriba una cançó que va ser número 1 de la llista dels 40, del Charlie Puth, el seu Attention. Va, seguim els 40 amunt.

0: aquí sempre intentem cuidar-vos pel punt de vista musical, portar-vos cançons que coneixem moltíssim i que han cantat moltes vegades, com per exemple aquesta bachata, o també amb algunes que han sortit fa ben poc, intentar també descriure-vos artistes que creixen i que tenen un futur molt prometedor. Això és la ràdio musical, això és els 40, la ràdio musical líder. Per tant, gràcies per estar a l'altre costat, per escoltar-nos i per començar la setmana d'aquesta manera, que és fer-ho amb música, amb èxits i amb bon rotllo. De fet, el Manuel Turizo, que ha estat explicant moltes coses sobre la seva trajectòria en el podcast de Cara C de la Cris Regatero, que pots veure també al canal de YouTube de los 40. Jo sóc l'Uni Mora, un pla acompanyar-te, com sempre, aquí des de l'altre costat. Espero que hagi anat molt bé el cap de setmana, que no hagis passat excessiva calor i que aquesta setmana encara et vagi molt millor i que ja hagis acabat exàmens, selectivitat, tot el que tinguis i que puguis descansar almenys durant uns dies, unes setmanes o, tant de bo, uns mesos. Aquí sempre, al vostre costat, pel que faci falta. Adéu-siau!
1: Els 40. Uri Mora.
0: Jo us deixo ara amb el Karin Herrero i abans aquesta que ja sona. Els com estan? Amb un tema que m'encanta, el seu The Reason. Demà a partir de les 4 més, aquí. I qualsevol cosa, @els40 o @uri_mora. Adéu.

0: 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar Pro Segura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
1: Barcelona, 93.9.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: Ahora que llega el calorcito, cuando llegues a casita, te apetezca algo fresquito, con lo que te quedes a gustito, no te tomes un gazpachito, tómate un gazpachazo. Porque cuando un gazpacho es tan natural como lavar, cortar y triturar, eso no es un gazpachito, eso es un gazpachazo. Como el de García Millán. García Millán, a lo natural, por su nombre.
4: ¿Necesitas asegurar tu coche, moto o furgoneta solo unos días? Muévete por Días es tu seguro. 100% online, con cobertura desde el primer día. Entra en muévetepordias.com y contrata.
5: Ocasión Plus.
6: Ven a la gran feria de Ocasión Plus. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Más de 4.000 coches con hasta un 40% de descuento. Solo esta semana. Estamos cerca de ti con más de 20 centros en Barcelona. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
7: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
1: Vols conèixer millor els artistes de referència?
8: Can 40.
1: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
8: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
1: Ens escoltem a Can 40.
9: M'han cridat borratxo, jo només he begut suc. Era de pistatxo i algun dia

0: Alex Warren, aquesta cançó que es diu Fever Dream, perfecte ideal per iniciar Nova Junts, en aquest 15 de juny de 2026, abraçades enormes de l'Adrià Ortega, fins al punt de les 22 hores, fins les 10, amb rimes de The Weeknd. També passarà per aquí Taylor Swift, Rels B, Ellie Goulding i moltíssimes més. I si la veu m'ho permet, estaré amb tu fins a les 10 de la nit. Gràcies per ser-hi des de @els40@AdriaOrtega.
1: Els 40, Adrià Ortega.

enamorats, això, eh? Oh, m'encanta. The Weeknd, aquesta cançó que es diu Bleeding Lights i totes les del seu repertori no poden faltar a la cita de cap de les maneres aquí des de la nostra fórmula musical. Ara aquest vespre del 15 de juny és dilluns amb Taylor Swift, també preparada i a punt Baby Guetta, però si et sembla et poso la més nova de Lola Indigo i Lucho Erika. Es diu El Bachatón de la L, és la 24 de la setmana, la teníem la setmana anterior com a candidata oficial per entrar a la llista i ja la tenim dins les 40 millors. I no m'estranya, la més nova de Lola Indigo sona aquí, evidentment. Primer, abans que enlloc més, des dels 40, la ràdio musical número 1 a tot el territori. Això és completament nou.

Aquest és el Nardo que ens envia ni més ni menys que Prince Royce i Romeo Santos. És la número 3 actual de Del 40 al 1, la llista de referència on ara mateix tenim un aquí davant i preparat i a punt per posar-te la més nova de Lady Martínez. Es diu Cabeza de Ratón, és una de les novetats que vol entrar a la llista amb l'etiqueta Mi Voto 40, Lady Martínez. És candidata oficial per entrar-hi. Què et sembla?

0: Els 40, tots els èxits. Pop, només èxits pop. Els 40.
1: Es la vida de hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

0: és la cançó més important de la llista de referència aquí, a la dels 40 del 40 a l'1. Es diu Dràcula, number one, indiscutible, gràcies a les teves votacions a través del nostre portal oficial. Sobrepassem el punt de les 9 de la nit. Abraçades enormes de la Tria Ortega, aquest 15 de juny de 2026. Abraçades enormes amb èxits de Benson Boone, protagonista també Manuel Turizo, Lola Tuturi, Nil Molineo, també una de les clàssiques de Queixa amb el seu Die Young, que serà la protagonista aquí des de la nostra fórmula, tot així cadascuna de les freqüències dels 40 a Catalunya, Andorra i també des de les aplicacions per telèfons mòbils o tablets.
1: Els 40, Adrià.

aquesta és la música de Benson Boone amb el seu Beautiful Things, protagonista dins la nostra fórmula musical en aquest 15 de juny del 26, amb ritmes com per exemple aquest i també el de Lola Tuduri, que es diu Pistoletazo de Salida, que te la presento ja aquí des dels 40. Això és completament nou.

molt bé. És la número 5 actual del 40 a l'1. Gràcies a les teves votacions. És el End of Beginning, pujant a dues des de les 7 aquesta setmana. Tenim moltes més per davant, acostant a les 10 amb èxits, com per exemple aquest de la Love You, que es diu La mitad de la mitad. És el 31. Atenció, perquè entra directament en aquesta posició.

0: Prèmsia, que girem a gran part de Catalunya, des de pobles, ciutats i el proper dia 26, propera aturada, a Rubí, amb Unimora i jo mateixa, Adrià Ortega, cançó de Bizarra Pita de Yankee amb el Music Session 066. Ens acostem a les 10, adreçades enormes d'aquí, t'ha parlat des de les 8, aquí des dels 40, qualsevol de les freqüències de Catalunya, Andorra i també des de les aplicacions per telèfons, mòbils o tablets. Bon dilluns, que vagi bé.
1: Els 40, Adrià Ortega.

0: no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.
1: Estic de festuc i m'ha agafat en segureta. Diu

Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X, X, X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

0: no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.
1: Tenir-te

altres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,